I ara escoltem la música en català. La mare del Tano. Pim pam fora. L'escoltem aquí en Radio Galeria, a Galeria Catalunya, a Galeria Com Ràdio.

0: Estàs escoltant a Galeria Catalunya.
1: Estamos escuchando El Arrebato.